flams e los hermes e que embargo las gens din sus ustaus. Es lo temps de las vesprados longos, de la calur d'escors din lo moviment de la burello e des brandes, d'oubi que rescaufo e que nucerna, e de l'amour que se rescon din las semblanzas de la danza. Es aquí que l'aubol de mes

sa saqueta la preciosa flor de bois negre, misterius calici d'un despelicien de famosas estaminas, e demorabo aquí sen resdire, a gaita entre las garlandas la mescladiza de las gens en cau avie per un moment rendet sa libertat. Quand passavum din l'embriagament de son estasi, quand passavum a tocar las garlandas, Mestre Alvaredo cuisie l'imatge enclausit de las dansaires. La cara mie virada cap au seu, los iols de bercha si nega, e blancos e tutos enlucernados de plaisir. Era sa gauche.

Di coach, din lus giors un terro pas pres per cauco festa, din lu repa un terro sul, se remenava tante caras un tessero clinat a min orgull descabestrat. Passava e ne passava, bucos entre dubertos, lus iols perdets, cumos se virabolus fiols d'un